0: China y Estados Unidos crear un nuevo paradigma y trabajar juntos para abordar los desafíos globales? Esta es la pregunta de época que usted y yo, como líderes de grandes naciones, debemos escribir juntos.
1: Cuando retorne de ese viaje, Donald Trump tiene planeado ocuparse de Cuba. La isla anuncia que ya se han agotado todas sus reservas de combustible, lo ha confirmado el ministro de Energía cubano.
2: Seguimos sin recibir combustible, de fuel, que no tenemos absolutamente nada de fuel, de diésel, que no tenemos absolutamente nada de diésel, lo único que tenemos es gas.
1: En la Comunidad Valenciana, reunión a esta hora de los profesores con la Consellería de Educación para negociar una salida al largo conflicto que mantienen desde hace semanas. Ha empezado con mal pie porque queda fuera de la propuesta de los sindicatos sobre un aumento salarial. Los docentes mantienen las protestas hasta que se llegue a un acuerdo. Y el gobierno ha reconocido que hay 600 narcolanchas en el estrecho. Avisa de una mayor capacidad ofensiva de los narcos contra las fuerzas de seguridad, recurriendo incluso al uso de armas de guerra. Las 10 y 3 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, tiempo ya para la información local y regional.
3: Noticias Comunidad Valenciana.
4: Bon dia, quarta jornada de la vaga del professorat de l'Educació Pública Valenciana. A esta hora, efectivament, s'està celebrant aquesta reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents. Segons fonts sindicals, en el preacord presentat no figuraria aquesta qüestió salarial, sinó mesures en matèria d'infraestructures, climatització o ràtios. Des de la Conselleria asseguren que encara que no estiguen el document d'avui, no significa que es quede fora de la negociació. Mentrestant, desenes de professors segueixen concentrats des de primera hora amb xiulets i crits de consellera dimissió, amb samarretes verdes i xupetins fluorescents. Escoltem a Marc Candela, portaveu de l'STPB, abans d'entrar a la reunió.
5: Normalment quan te posen un acord damunt de la taula o ja el coneixes amb anterioritat o ja l'has treballat prèviament o l'has negociat o és molt difícil d'entrar a firmar-lo. Per tant, quasi que al 100% que avui no hi haurà firma. La firma serà pues, quan se treballi, s'avale i la recolza per el Consell del Professor d'esta setmana.
4: Pendents, per tant, d'aixa reunió, us donarem més detalls quan vagin arribant. Més coses, efectius del Consorci Provincial de Bombers de Castelló han donat per controlat l'incendi declarat el dimarts al migdia en una empresa de processament d'ametla de la Vall d'Alba. El foc s'ha donat per controlat este mateix matí i estava perimetrat des d'ahir. I pel que fa a l'oratge, la Comunitat Valenciana ha començat el dia en general amb sol i cel poc nuvolós. Únicament pot canviar aixa situació en el nord de Castelló a partir d'esta vesprada, on podrien registrar-se ruixats acompanyats de tempesta. Segons les previsions de la EMET, s'espera un lleuger ascens de les temperatures màximes a l'interior. 22 de mitjana es poden registrar a Castelló, 25 a Alacant i 26 a València, mínimes de 13 a Castelló, 15 a València i fins a 17 a Alacant.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Síguenos por internet en OndaCero.es.
8: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: 200 membres de direccions de centres educatius de tot el territori s'estan plantejant dimitir com a mostra de suport a la vaga indefinida del professorat. La idea naix d'un grup de directors i directores crítics amb la gestió de la vaga que està fent la Conselleria d'Educació Ramon Pérez.
1: Estos crítics parlen d'una mesura de pressió i asseguren compartir les demandes dels professors i de les professores que acaben repercutint sobre tota la comunitat educativa i, per tant, també sobre la direcció dels centres. Toni González Picornell, que és el president de l'Associació de directors i directores de secundària del País Valencià, considera que les autoritats haurien pogut fer més respecte a la vaga.
2: Un reconeixement als docents, que en aquest moment aquest reconeixement en tot el treball que s'està exigint no es té. S'ha de fer un pensament, tothom desitgem tornar a una normalitat en el sistema educatiu. Som uns pilars bàsics de la nostra societat i no entenem massa bé per què està sent tan complex negociar i arribar a acords.
1: Hi ha un precedent d'una dimissió massiva de membres de direccions de centres educatius. Va ser l'any passat al Principat d'Astúries, on els directors d'una setantena de col·legis i instituts van dimitir alhora, conjuntament, per a forçar la negociació de la vaga que hi havia ja en aquell moment.
3: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
0: Espanya i el Regne Unit han presentat a Alacant una nova campanya per a localitzar a 12 fugitius buscats per assassinats, narcotràfic, blanqueig i delictes sexuals. En els últims anys, dels més de 250 fugitius britànics arrestats a Espanya, 54 estaven assentats a la província d'Alacant. Juan Carlos Fresneda.
4: La iniciativa centra su mirada en la posible presencia de estos fugitivos en regiones con una alta concentración de ciudadanos británicos, como es el caso de la Costa Blanca. El director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo es Javier Martín.
5: España no es un refugio seguro para fugitivos, porque nuestras agencias no olvidan, nunca pasan página.
4: La operación se denomina Captura y entre ellos hay acusados por tráfico de drogas y blanqueo de capitales relacionados con asesinatos. Otro también se busca como autor de varios delitos sexuales. Y con la difusión de sus fotografías se pide a quienes puedan informar que lo hagan a la Policía Nacional a través del 091 o a la Guardia Civil 062.
0: I jornada de reunions a la factoria de Ford d'Almussafes, la direcció de l'automobilística ha traslladat avui a la plantilla la intenció de constituir una mesa conjunta de negociació a partir de la setmana que ve, que tractarà la renovació de l'acord d'electrificació de la planta de la Ribera.
1: Els sindicats es mostren optimistes, primer perquè Ford els tindrà en compte en aquesta negociació i segon perquè esta sembla ser una nova mostra de que el futur de Ford d'Almussafes es troba garantit. Carlos Faubel n'és el president del comitè d'empresa.
6: Pero bueno, la verdad es que nosotros creemos que la reunión es muy positiva porque convocar una mesa, una comisión negociadora para renovar el acuerdo que tenemos en vigor en fábrica quiere decir que hay futuro, que se quiere hablar del futuro y eso va a provocar, bueno, pues que se desvelen, lógicamente, muchas situaciones de esas que estamos todos esperando, ¿no?
1: La Generalitat es mostra també optimista. La consellera d'Indústria i Innovació, Marian Cano, afirma que la indústria automobilística a la comunitat està en creixement i compromesa, a més, amb mantindre les seues inversions al nostre territori.
7: Bueno, realmente no conocemos el contenido nosotros de la reunión, es una reunión interna de Ford y bueno, pero yo creo que teniendo en el horizonte ese posicionamiento de la factoría, una factoría autónoma, pues yo creo que bueno, que vamos por el buen camino.
0: I la vaga estatal de les refineries, convocada per al proper 27 de maig, continua avant després d'acabar sense acord la mediació entre el sindicat de treballadors i la patronal. Demanen que se'ls reconeguen coeficients reductors de l'edat de jubilació per la perillositat i toxicitat del seu treball. Això, Lorena Pardo, podria afectar a la refineria de Castelló.
8: Estan convocats a la vaga 300 dels 550 treballadors de la refineria de Castelló. Els sindicats reconeixen que no va haver-hi acord i la protesta continua. Israel Fernández, delegat sindical.
9: No hubo acuerdo, entonces nosotros tenemos que mantener la huelga. Vamos a ir hasta el final. Si no hay un avance real con un calendario de un grupo de trabajo, no vamos a desconvocar. Nos mantenemos porque creemos que la ICE tiene que dar un paso adelante.
8: Esta vaga podría generar una paralización total de la producción de combustibles a España y efectos negativos en el proveïment de la cadena logística si el conflicte es prolonga.
0: Y la Unión Llauradora calcula que la collita d'ametla de la Comunitat Valenciana valenciana serà superior a les 8.000 tones en gra si la meteorologia, això sí, no dona sorpreses fins a la seva recol·lecció. Això suposarà un 15% més

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Andrea Agut.
1: Hola, què tal? Molt bona vesprada, com estan? Són les 2:30 del migdia. Arrenquem este Comunitat Valenciana en la Onda de dijous, en el que venim molt, molt carregats, de molta actualitat, perquè avui és el quart dia d'eixa vaga educativa que continua i que ens deixa eixa reunió, eixa nova reunió entre sindicats i conselleria, que ara comentarem amb detall. Però un programa també en el que tindrem molta música, en el que els parlarem també del que està passant de la mà d'Onda Cero ací a València, perquè volíem recordar-los que si estan o tenen previst vindre a la capital, a València, Onda Cero està celebrant la seva 14a edició de la campanya de donació de sang de la mà del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana. Portem tot el dia recollint tota aquesta solidaritat en forma de sang i plasma, i fins a les 8:30 de la vesprada podem passar-se per l'Ateneu Mercantil de València. Allí estem, en la plaça de l'Ajuntament número 18, perquè ja saben que un sol gest pot salvar moltes vides. Esperem que moltíssimes persones es passen per allí. Salude ja la meva companya Núria Moreno. Núria, què tal?
2: Bona vesprada.
1: Com estàs? Perquè avui ha sigut una jornada intensa de moltes notícies, sobretot relacionades amb aquesta vaga que continua i que ens deixa aquesta nova reunió, no?, entre sindicats i conselleria.
2: Avui ja és la quarta jornada d'aquesta vaga indefinida convocada pel professorat valencià de l'educació pública. I vaig este matí, poc després de les 9, ha començat aquesta nova reunió d'aquesta mesa de negociació entre els sindicats docents convocants i la conselleria d'educació. Ha acabat poc després de la 1 de la vesprada, vora 4 hores. El que sabem d'aquesta reunió és que la conselleria ha presentat una proposta, un preacord als sindicats docents, en el que ha deixat fora una de les reivindicacions que planteja la plataforma de la vaga, que és aquest augment salarial, aquesta equiparació salarial a la resta de docents d'altres comunitats autònomes que plantegen els sindicats. Ha parlat d'altres assumptes, com ara la baixada de ràtios, les infraestructures, el valencià, però no s'ha parlat d'aquesta proposta salarial, i ho ha justificat a l'eixida la consellera d'Educació, Carmen Ortí, en que en l'anterior mesa de negociació farà una setmana es va tractar este tema, però va ser un tema que, diu, va generar friccions i per això avui no s'ha inclòs.
3: Tots i cada un dels sindicats s'han encarregat d'afirmar que no era la qüestió més important, que hi havia unes altres qüestions més importants que se podien anar abordant, i hem considerat que era molt més fàcil reprendre el diàleg precisament en aquelles qüestions en les que podia haver més possibilitats de confluència d'interessos.
2: Mentre es produïa aquesta reunió a les portes de la Conselleria d'Educació, s'han concentrat desenes de professors amb el mateix to que es van concentrar ahir davant del Palau de la Generalitat, carregats amb camisetes verdes, amb xupetins, amb tambors, amb pitos, per a protestar. També s'han escoltat avui càntics que s'escoltaven ahir, com ara "consellera dimissió" o "no és docència, és supervivència". Pel que fa als sindicats, han atès

0: els mitjans de comunicació a l'eixida d'eixa reunió, com deien, de vora 4 hores. Des de CESIF, el seu portaveu educatiu, José Seco, ha demanat més concreció i ha parlat de més encontres més enllà de la reunió a la que han estat convocats els sindicats de nou el pròxim dilluns.
1: Le hemos dicho que estamos dispuestos a hacer reuniones toda la semana para poder llegar a esos acuerdos porque en la plataforma tenemos 6 puntos que se necesita trabajar, son temas muy sensibles, hablamos de inclusión, hablamos de infraestructuras, hablamos de mejoras retributivas de docentes, etcétera, y por lo tanto entendemos que se necesita.
0: Pel que fa a les dades de seguiment d'avui, les que ha donat la conselleria estarien en un vora 20% pel que fa a aquest seguiment de la quarta jornada, com diem, de vaga del professorat valencià, Andrea.
2: Moltes gràcies, Núria. Seguirem molt pendents perquè, de fet, anem a intentar connectar en uns minutets amb Marc Candela, el portaveu d'este PB, i se sindicat majoritari de l'ensenyament, per a que ens conte bé com ha anat aquesta reunió que s'ha acabat fa uns minuts. Així que compartim tirem també tot això al web. Moltes gràcies, companyera.
0: A vosaltres.
2: I esta vesprada també a partir de les 7 i 20 en Ramon Pérez.
0: Així és.
2: Gràcies, companya. I com els acabem de contar així en Onda Cero, la reunió, aquesta reunió entre sindicats i conselleria ha acabat sense acord sobre la taula, aquesta proposta que no accepten els sindicats, així que ens conte amb detalls una de les persones que ha estat present en aquesta negociació, en aquesta última reunió, com és Marc Candela, portaveu d'este PB. Marc, què tal? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
2: Bé, Marc, la negociació acaba d'acabar fa uns minuts, com contaven, quin balanç ne feu?
3: Bé, el balanç seria que de moment encara estem lluny d'arribar a un acord, perquè la proposta que ens han posat damunt de la taula, en primer lloc, no contemplava les mesures retributives, la recuperació del poder adquisitiu, perquè, bueno, han preferit llevar-la, tot i que hem aconseguit que el dilluns, que continuem la negociació, s'incorporarà, val? I a partir d'ahí, l'única mesura de les 6 que demanem, que veiem que n'hi ha més concreció, és la de burocràcia, que sí que va aproximant-se al que més o menys demanem. Cal ara comparar-ho i veure quines mesures al final falten, però és la que més concrecions n'hi ha. En la resta de mesures, de ràtios, infraestructures, valencià, plantilla, no hi ha concrecions. Bàsicament és el que ja estan fent. Vull dir que al final falta i molta feina, i per això diem que encara estem lluny d'arribar a un possible acord.
2: Com dius, Marc, el rebuig de la proposta està sobretot en que no es veus plasmada, no?, i s'ha part del salari, de la recuperació del poder adquisitiu del professorat, però és curiós que la conselleria sí que va proposar aquesta pujada de 75 euros aproximadament al mes, no?, proposta que no estava negre sobre blanc avui en aquesta proposta que us han presentat avui, no? Com interpreteu esta part?
3: Bé, la interpretació és, jo crec que és, ja, i ho he manifestat en la reunió, és que estratègicament a la conselleria li interessa no posar-la, però ara després eixir públicament dient que l'únic que es preocupa és el salari, val? De fet, ja Pérez Llorca ja va fer ahir, el president ja va fer demanes declaracions en aquest sentit. Com que els sindicats diuen que no és lo important el salari, pues, ho llevem de la proposta, efectivament, ho han llevat de la proposta. Però és que ningú ha dit això. Nosaltres el que hem dit és justament el contrari. És a dir, el salari és important, però no només el salari, volem també la resta de mesures. O sigui, que hem fet una interpretació interessada de tot el que m'està dient. Perquè fins ara, com bé has dit, l'única proposta concreta que teníem era els famosos 75 euros, però en 3 anys, a més, que òbviament hem rebutjat. I nosaltres volem aspirar a més a recuperar més poder adquisitiu, perquè això no arriba ni de lluny. Però no només el salari, és que volem també els altres temes. I ara ho han fet al revés. Han llevat el salari i han posat els altres temes. Estan jugant estratègicament això.
2: I què espereu d'aquesta pròxima reunió que ja teniu fixada del pròxim dilluns? Creu que van estar clars tots aquests punts que voleu? Creu que ha canviat alguna cosa en el to de la conselleria, que tenen més predisposició? Com ho veieu?
3: Sí. Hi ha més predisposició, efectivament, perquè estan espantats per el seguiment de la mobilització, val? perquè n'hi ha dilluns, van iniciar el carrer milers i milers de persones. Demà s'espera una mobilització massiva també a la ciutat de València i estan preocupats, òbviament, i per això han entès que s'havien de sentar a negociar, que era justament el que volien des de setembre, que estem demanant això, no? Uh-huh. I per tant sí que estan entrant a la negociació per tota la pressió que tenen. I per tant, avui han fet una proposta molt, molt fluixa i nosaltres esperem que dilluns puguem anar implementant més mesures i satisfer les expectatives del professorat, que al final és el que el professorat que està fent vaga, clar.
2: Clar. Bé, la vaga continua, avui era el quart dia, demà mobilització, no?, de nou, com estava previst. De fet, les dades que ha compartit la conselleria del seguiment de la vaga d'avui està en un 20%. No sé quina és la dada que vosaltres teniu.
3: No, mira, nosaltres ni ahir ni avui hem pogut fer seguiment, uh-huh, perquè com tot va canviar molt ràpid, sí que vam fer els primers dies. I la veritat és que tampoc ens agrada entrar molt en la guerra de xifres, perquè al final nosaltres la xifra és la que es veu en el carrer. I en el carrer tot el món està veient que avui mateix n'hi havien concentrades també milers de persones en la porta de la conselleria, uh-huh, i això és la xifra, això és la pressió. I per tant, demà sí que preveiem un increment molt, molt alt del seguiment. Estem parlant d'una vaga indefinida, vull dir que el cost econòmic és molt, molt, molt gran, i però demà estem convençuts que augmentarà significativament el seguiment de la vaga.
2: Doncs, Marc Candela, desitgem que el dilluns s'arribi a un acord que siga fructífer i bo per a totes les parts. I moltes gràcies, Marc, per actualitzar-nos l'última hora d'aquesta reunió, d'aquesta mesa i també respecte a aquesta vaga, com diguem, indefinida de l'educació valenciana. Gràcies, Marc, estem en contacte.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies. Gràcies.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Andrea Agut.
1: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
2: Dona Sang. Onda Cero i el Centre de Transfusió et conviden a participar en la donació de sang el pròxim dijous 14 de maig en l'Ateneu Mercantil de València, de 10 a 14 i de 16 a 20 30 hores. A més, amb la teua participació pots aconseguir regals. Unix-te a la fàbrica de la vida. Dona Sang. Dona Plasma. Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana.

0: Siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
1: Onda Cero, Alicante.
2: Al sud de la ciutat de València, allà on l'aigua dolça es troba amb la mar, l'Albufera dibuixa un mirall immens de llum, arrossars i barques. Avui entrem en aquest paisatge viu que canvia amb cada estació i amb cada posta de sol.
3: Paisatges vius, històries amb accent dels parcs naturals de la nostra terra.
2: L'Albufera és un gran llac d'aigua dolça envoltat d'arrossars i de pobles que viuen de cara a l'aigua. El Palmar, el Saler, Pinedo, Sollana, Silla, Catarroja, Sueca, cadascun amb el seu port, les seues barques i la seua manera d'entendre el llac. Entre canals i séquies, l'aigua connecta l'horta, marjal i llacuna com si fora una gran respiració compartida. L'Albufera no sempre es veu igual. A la primavera els camps verds comencen a despertar. A l'estiu, el verd intens ho ompli tot. A la tardor, el daurat de l'arròs madur anuncia la sega i a l'hivern, l'aigua ennegreix la marjal i els camps fan de mirall al cel. Cada fase té el seu treball al camp i la seua llum, i també les seues aus. És un paradís per a l'observació d'ocells, on centenars d'espècies troben refugi. Als embarcadors de Catarroja, Silla, Sollana o el Palmar, les barques esperen el moment d'eixir. Abans per a pescar, ara també per a portar visitants a conèixer el llac des de dins. Entre canyars i canals, encara podem trobar barraques tradicionals i cases baixes que recorden com vivien les famílies que depenien quasi al 100% de l'aigua, del peix i de l'arròs.
3: Paisatge al plat.
2: L'Albufera també es conta des de la taula. Als pobles de la Marjal, com el Palmar o els nuclis marítims de Sueca, l'arròs, l'anguila són protagonistes. La paella amb moltes variants locals compartix espai amb plats com la llipebre, fet amb l'anguila del llac, o amb arrossos caldosos i a banda que porten el gust de l'aigua directe al plat. Quan tastes aquests plats, tastes també segles de relació entre la gent i el seu paisatge. L'Albufera és un parc natural, és un espai únic i fràgil. La pressió urbana, la qualitat de l'aigua i la massificació en alguns moments de l'any recorden que aquest parc natural necessita que qui el visita ho faci amb cura. Si vens, informa't de les rutes a peu o en bicicleta, respecta els camins i les senyalitzacions, no et deixes residus i sigues discret amb el soroll, sobretot a prop de les aus. Tria horaris tranquils, combina el passeig en barca amb una volta pels miradors i pels pobles i aposta pels negocis locals. És una manera concreta d'ajudar a mantenir viu aquest paisatge.

0: brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Dèiem fa exactament 24 hores que avui podia ser un dia clau per a la vaga educativa indefinida, però al final poques novetats i la vaga continua com fins ara. La Generalitat els ha proposat diferents iniciatives, però cap d'elles sobre la revisió salarial, el que els sindicats qualifiquen d'indignant. Així que la vaga es manté demà divendres amb manifestació unitària a València i vaga també estudiantil. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Anem ja amb l'última hora d'això, amb una nova actualització del mercat immobiliari valencià i amb el València Rayo Vallecano, que el tenim ja en marxa a Mestalla. Al control tècnic està Guillermo Suay, així que amb el seu treball també comencem. Sense acord, ha conclòs la reunió d'avui entre els sindicats i la Conselleria d'Educació després de 4 hores de reunió entre les dues parts. S'ha analitzat la proposta de Conselleria, que ha sigut qualificada directament d'insultant per part dels sindicats de l'ensenyament. Tornaran a reunir-se, això sí, dilluns, i almenys fins a eixe dia, fins a dilluns, es manté la vaga indefinida. Ens heu contat tot amb dades i reaccions amb Amparo Sánchez.
2: Durant la reunió analitzarà la proposta plantejada per la Conselleria que contempla la reducció progressiva de ràtios, un decret de simplificació administrativa educativa o agilitzar el sistema de substitucions. Després de la reunió, els sindicats han reclamat que la Conselleria concrete més les mesures i que es veja la seva voluntat real de voler negociar. Marc Candela, coordinador d'acció sindical d'STPB, i José Seco, portaveu de CESIF.
3: Veurem dilluns què passa si al final entra alguna més concreta en la resta de temes que són molt importants i que són també, pues això, han de donar una resposta satisfactòria al professorat.
4: Esa concreció para poder llegar a esos acuerdos, porque la plataforma tenemos 6 puntos, son temas muy sensibles, hablamos de inclusión, hablamos de infraestructuras.
2: Els sindicats han lamentat que la Conselleria no hagi realitzat una nova proposta de millora salarial, un punt que insisteixen ha de contemplar-se per aconseguir un acord, tal com apunta Benxelo Bai, secretària d'Educació de Comissions Obreres, i Maite Tarazona, responsable d'ensenyament d'UGT.
5: És una falta de respecte a la dignitat de la professió i que no enteníem que no estiguera, que l'esforç per a que ho posen el dilluns és primordial.
6: Agafar el punt de final de tindre una recuperació del 20%, que és el que hem perdut, no és una cosa que s'inventem, sinó són dades que tenim d'altres companys i companyes d'altres comunitats autònomes.
2: La consellera Carmen Ortí assegura que tractaran de plantejar un document el més complet possible.
7: Era molt més fàcil reprendre el diàleg precisament en aquelles qüestions en les que podia haver més possibilitats de confluència d'interessos. Intentarem portar un document el més complet possible. Els sindicats s'han compromès a fins el dilluns a primera hora pues, enviar les propostes.
2: Mentre es produïa la reunió, centenars de professors s'han concentrat a les portes de la Conselleria com a mesura de pressió. A l'espera de la reunió del dilluns es manté la vaga indefinida i la convocatòria demà a València a les 12 del migdia d'una nova manifestació unitària. A més, el sindicat d'estudiants ha convocat vaga estudiantil també per a demà com a mesura de suport al professorat.
1: I és que hi ha preocupació també entre l'estudiantat, sí, sobretot entre el de segon de batxillerat, per la proximitat temporal de les proves d'accés a la universitat. El nou rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandia, parla d'un efecte col·lateral de la vaga del professorat i confia en que les parts arriben finalment a un acord.
8: Que espero que haya capacidad y sentido de la responsabilidad para entre todos poder llegar a un acuerdo que permita que se puedan recuperar la normalidad. Insisto de nuevo, no es algo que la universidad pueda solucionar ni pretenda solucionar, pero sí estoy seguro que las partes harán lo posible para poder llegar a ese acuerdo.
1: I sumem una vaga més encara, està ben diferent però que tindrà també incidència a casa nostra, la vaga estatal de les refineries, convocada per al pròxim 27 d'este mes de maig, que continua endavant ixa vaga després d'acabar sense acord la mediació entre el sindicat de treballadors i la patronal. Demanen que se'ls reconeguen coeficients reductors de l'edat de jubilació per la perillositat i toxicitat del seu lloc de treball. Podria afectar esta vaga estatal a la refineria de Castelló.
9: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
10: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.
1: Són les 7 i 25. El Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de València ha presentat avui el seu informe corresponent al primer trimestre d'enguany, que una vegada més no deixa xifres especialment positives. Asseguren que el mercat immobiliari valencià es manté en nivells màxims dels últims 18 anys, encara que les operacions de compra-venda de pisos s'han reduït durant els primers 3 mesos d'enguany. Vora el 30% de les vivendes les han comprades persones estrangeres i el preu mitjà del lloguer frega els 1.700 euros mensuals a València. Lluís Fabra, director de la Càtedra de Mercat Immobiliari, reconeix que l'escenari per a la ciutadania general és difícil.
11: En la Comunidad Valenciana los salarios han incrementado un 3,4%, pero es que hemos tenido un 3,4% casualmente de inflación, es decir, la renta neta disponible es cero. Los precios de la vivienda han crecido un 13%, entonces claro, las alternativas están siendo dos. Una, el endeudamiento, y por otro lado la movilidad geográfica.
1: Fort Almussafes ha plantejat avui dijous l'actualització de l'acord d'electrificació signat el 2022. És un acord vital per a la planta valenciana, la Ribera, Virginia Delgado.
12: Des d'UGT, sindicat majoritari, el seu portaveu Carlos Faubel afirma que la convocatòria per a la setmana vinent de la comissió negociadora per a un nou acord permet continuar parlant de futur per a la planta.
13: Que la reunión es muy positiva porque convocar una mesa, una comisión negociadora para renovar el acuerdo que tenemos en vigor en fábrica quiere decir que hay futuro, que se quiere hablar del futuro.
12: Daniel Portillo, de STM, ha fet la següent valoració sobre aquest encontre.
14: La perspectiva que tiene la plantilla no es la misma. En base al acuerdo de electrificación que se hizo en el 2022, pues ahora es momento de renegociar un nuevo acuerdo.
12: Ford Almussafes només produís el Ford Kuga des de 2024 i seguís a l'espera de conèixer el model multienergia que hauria de llançar-se en 2027, mentre la planta riberenca ha encadenat en els últims anys diversos ERTO i ara té en vigor el mecanisme RED per a mantenir l'ocupació en la fàbrica mentre no arriba la nova càrrega de treball.
1: Continuem molt pendents com cada dia de tot allò que té a veure amb la reconstrucció de la Dana. La Dana ha tingut un paper especial al tancament de les Effigy Girls, una iniciativa educativa de la Fundació Naturgy que ha triat València per al tancament d'esta edició. Maria Eugenia Coronado és la directora general de la Fundació. Senyora Coronado, buenas tardes.
15: Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Antes de ir con esa particularidad de la Dana, ¿en qué consisten las Effigy Girls y en qué ha consistido esta sexta edición ya?
15: Bueno, Effigy Girls es un programa de Fundación Naturgy con el que buscamos de alguna manera promover las vocaciones tecnológicas en las niñas desde edades pues muy tempranas, pero un poco más allá y más importante de todo esto, sobre todo, es que las

0: Què tal, Ramon? Bona vesprada, salutacions a tots els oients de la brújula de la Comunitat Valenciana. Des de Mestalla estem contant el partit del València i de moment, Ramon, les coses no van bé perquè va perdent el València. Ha tingut de tot esta primera part, ha fallat un penal, el Rayo Vallecano ha fallat Randy Enteca, però Florán Legend ha tret d'un córner de Gumbau, ha fet el primer per al Rayo Vallecano en el minut 21. Estem contant el partit al Radioestadio Valenciano de Onda 0, 90.9. Anem a veure l'atac ara del Rayo Vallecano. El balón que ve en profunditat per a Fran Vélez. Li pot pegar des de dins de l'àrea. Buscant ara la segona acció. El Rayo ja falta del futbolista del Rayo Vallecano sobre José Luis Gallá. Contant este partidàs del València. Lluita per a escalar posicions a la taula. Però de moment, qui escala aquestes posicions és el Rayo Vallecano quan ja canvi obligat al València per lesió. Es retira Renzo Sarabia amb molèsties i entra Unai Núñez, que va ocupar posicions a aquest lateral dretà del València quan té valor Stole Dimitrievski. Dèiem que és un partit important per al València per retallar distàncies amb la zona europea, però de moment li està costant horrors al València prendre la iniciativa en este partit, després de la ressaca positiva per als equips de València en la victòria del Llevant, que obria la jornada, i per supost en el que es va viure ahir al Roig Arena, missa ple absolut per a viure el que sense cap dubte és el partit més important de la història d'un València Bàsquet, que la setmana que ve estarà a la fase final de la Final Four de l'Eurolliga Atenes. Jugant el València en el centre del camp, la recuperació de Pepe Lu és sensacional. Minut 32, va guanyant el Rayo per 0 gols a 1. Recordem que estem contant al Radio Estadio Valenciano, és a dir, al Radio Estadio 90.9. Convidem a tots els oients que vulguin continuar escoltant el partit a que sumen a la retransmissió que estem oferint d'esta jornada 36, que avui va tancar amb este partit i també amb el de la Reial Societat i el Girona, i que tornarà amb la jornada unificada d'este pròxim diumenge en el València. Recordem, visita a la Reial Societat, el Llevant rebrà al Mallorca. Atacant el Rayo Vallecano de nou, la possessió per a l'equip d'Íñigo Pérez, que per cert és el substitut de Marcelino García Toral a la banqueta, en este cas, del Rayo Vallecano. Convidem a tots els oients de la brújula, per tant, que sumen a esta retransmissió en directe de la jornada 36 del Campionat Nacional de Lliga que està enfrontant, recordem, al València i al Rayo. Minut 33 i mig i va guanyant el Rayo Vallecano amb el gol de penal, amb el gol de córner de Florán Legend. València 0, Rayo Vallecano 1.
1: Gràcies, Sergi. Molta sort per al València. Anem amb l'oratge. Anem amb l'oratge perquè venen canvis. S'espera que demà divendres estiga passat per aigua, pluges pràcticament generalitzades de cap a punta del territori. De fet, les temperatures baixaran i la jornada serà molt grisa, encara que escamparà per complet en principi per al cap de setmana. Així està la Comunitat Valenciana a 14 de maig de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat a la brújula amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Molt bona vesprada.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero, Alicante.
4: Llega Horizonte Tech Alicante, el evento que cierra el programa Tech Fab Lab Comunidad Valenciana. Una cita para vivir la innovación empresarial desde cerca. Demostraciones tecnológicas, presentaciones empresariales y mesas redondas para conectar ideas, talento y oportunidades reales. 19 de mayo en el Espacio Panoramis de Alicante. Inscríbete gratis en cielche.es. Programa financiado por Tech Fab Lab Comunidad Valenciana, Unión Europea, Fondos Next Generation.
5: En mi Lexus LBX vivo momentos únicos. Río con mis amigos. Escucho mi canción favorita.

0: brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
1: Què tal? Com estan? Bona vesprada. Continuem en la brújula del Radio Estadio. Fem fins a les 9 de la nit ara, ja amb la informació esportiva a la Comunitat Valenciana. En un dia de futbol en directe, perquè avui es tanca la jornada 36 de la Lliga, l'antepenúltima jornada, i pendents, com ara contàvem, a nivell nacional, d'aquest partit del València. Els de Corberan estan jugant a Mestalla des de les 7 de la vesprada davant del Rayo Vallecano, en un partit clau per la permanència. Estem en la recta final, estem en el minut 86 de partit, com contava Sergi López. Està empatant a 1 el València en Mestalla, en un partit clau, com diem, en aquestes posicions, per tal de tractar de sortir de la zona baixa de la taula classificatòria. Contarem, abans de que acabi el programa, si acaba el partit, com acaba aquest partit del València-Mestalla. D'aquesta forma, com diem, així quedaria ara mateix la taula classificatòria en la zona baixa de la Lliga. En descens, l'Oviedo com a QR i ja equip de segona divisió amb 29 punts. A partir d'ahí comença el lío, i a més lío de veritat. El Girona amb 39 punts, a hores d'ara està perdent el Girona en casa 0-1 davant de la Reial Societat en temps de descans, seria l'antepenúltim. Per davant, el Llevant, posició també de descens, 39 punts. Mallorca i Elx, els dos fora de descens, però en la mateixa puntuació, 39. Amb un punt per davant del descens, l'Alavés amb 40 punts, l'Espanyol amb 42, Osasuna amb 42 i amb 43 punts. Matemàticament no salvats, però sí que en una posició ja prou privilegiada per a tractar de fugir de la zona baixa de la taula, el Sevilla i el València amb 43, que estarien 4 punts per damunt de les posicions de descens. Ara tornarem a Mestalla per a conèixer-hi a última hora. L'ho dit, estem en el minut 88. València i Rayo Vallecano estan empatant a UE Mestalla. A banda de l'actualitat del València, en la capital del Túria, avui es parla de bàsquet. Èxit històric de l'equip de Pedro Martínez, que en una nit màgica al Roig Arena es va classificar per la seva primera Final Four de l'Euroliga de baloncesto. Sergi López, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Encara coetja la victòria històrica en el dia d'ahir de València Bàsquet davant Panathinaikos, accedint a la Final Four de tenis, que es juga la pròxima setmana a l'Oaca, on ja ha guanyat dos partits el conjunt de Pedro Martínez. Després del partit, un dels protagonistes va ser Juan Roig, mecenes del projecte de València Bàsquet, que estava així de content.
3: Fenomenal, lo más contento es por la afición, que lo ha hecho fenomenal, y luego tenemos un gran director general que es Enric Carbonell, y luego el entrenador y los jugadores se han dejado la vida en el partido, ¿no? Yo creo que ha sido un partido impresionante, vamos. Hemos disfrutado y hemos estado asustados todo el partido, pero ahí está, o sea que muy bien.
2: Això en quant a bàsquet. Parlem també de futbol, perquè el Llevant ha treballat avui amb la novetat d'una i el Gezabal, que va treballant amb el grup, però té complicat poder tindre minuts de ser final de temporada, i el club ha organitzat per a este diumenge la rebuda als futbolistes a les 5:30 a les rodalies de l'estadi Ciutat de València. Partit davant el Mallorca, és un duel directe per la permanència. Si guanya el Llevant, Unió Esportiva tindrà pràcticament el camí fet de cara a estar la pròxima temporada a primera divisió.
1: Gràcies, Sergi. Mestalla, estem por allà, camí 90, del minut 90, continua l'empat a 1 entre el València i el Rayo Vallecano. Per la seva banda, la província de Castelló, la ressaca de la derrota nit del Villarreal davant del Sevilla, que complica un poc més la tercera plaça per als de la Plana, amb 3 punts d'avantatge respecte a l'Atleti de Madrid a falta de 2 jornades. Els groguets a nit van desperdiciar un avantatge de 2-0 en el minut 20 de partit per acabar perdent el tercer partit de la temporada en casa. Parlava al final del partit un decepcionat davanter, Gerard Moreno.
4: El equipo pareció que desconectó, ¿no? Intentamos arrancar también la segunda parte con ese empate, pues intentar ir arriba, y nada, al final también se notó que ellos se jugaban mucho. Nosotros al final hemos desaprovechado una oportunidad, ¿no? para dar un casi definitivo ese tercer puesto, pero seguimos dependiendo de nosotros mismos. Y bueno, evidentemente esta derrota no quita mérito a la temporada que estamos haciendo en Liga, y bueno, enhorabuena a Sevilla, ¿no? Porque al final es justo vencedor.
1: Les paraules de Gerard Moreno, en Villarreal, que demà torna a treballar per la Marcelino. El diumenge jugaran precisament davant del Rayo Vallecano. I qui demà juga a segona divisió és el Club Deportivo Castelló, un partit clau per a l'ascens. Obrin els de Castalia l'antepenúltima jornada com a locals davant d'un Cádiz que està de capa caiguda. El tècnic Pablo Hernández destaca que depenen d'ells mateixos per estar en la zona alta.
5: lo mejor de todo es que dependemos de nosotros mismos, depende de nosotros, de lo que seamos capaces de hacer y lograr, y a partir de ahí, pues bueno, no podemos estar pendientes de cuántos puntos hacen falta, de qué harán los rivales. Tenemos que salir a ganar cada partido, intentar sumar los máximos puntos posibles, pero bueno, todo pasa por ganar mañana aquí, sumar tres aquí en Castalia con nuestra gente, y eso nos acercará, ¿no?, al objetivo, pero no pensar mucho más allá.
1: Les paraules de Pablo Hernández. Això en quant a la província de Castelló, viatgem a Onda 0 Elche, on l'equip il·licità, després de la derrota davant del Betis, està pendent del partit del proper cap de setmana i de resultats dels rivals directes, com ara eixe Girona, que diem, està perdent a casa davant de la Reial Societat. Felipe Canals, què tal? Bona vesprada.
6: ¿Qué tal? La derrota del Elche en la Cartuja deja daños colaterales de cara al partido del próximo domingo frente al Getafe en el Martínez Valero. Un encuentro en el que solo le vale la victoria al equipo de Sarabia. Por sanción se lo perderán Alex Febas y el francés Leo Petrot, expulsado en la Cartuja. Y además, Eder Sarabia tampoco va a poder sentarse en el banquillo, puesto que le van a caer entre 4 y 12 partidos por proferir graves insultos al colegiado Isidro Díaz de Mera en el túnel de vestuarios al término del partido, según se recogió en el acta arbitral. La derrota del Elche escoció por las consecuencias que tiene. El Elche podría caer incluso a descenso esta misma jornada.
1: Gràcies, Felipe, polèmica... la qualitat que ens arribava des d'Elx. I coneixem també l'última hora, no anem massa lluny, anem a Alacant, on l'Hèrcules prepara també la recta final de la temporada i pendents del bàsquet, perquè l'Ucentum està lluitant també en el que serà el començament dels play-offs per tal d'estar la propera temporada en la Lliga CB. David Esteve, què tal? Bona vesprada.
7: Bona vesprada. Nueva lesión en el Hèrcules. Sandro Blasi va a tener que pasar por el quirófano, lo más probable, para solucionar sus problemas en la muñeca después de haberse lesionado el radio. Se prevé que pueda estar para la próxima pretemporada, para el inicio de la campaña 2026-2027, pero le esperan varias semanas de recuperación, aunque ha sido Beto Compain el que ha hablado hoy de su futuro. Otra vez ha insistido el técnico blanquiazul que se ve con fuerzas y así tiene el termómetro de la ilusión de cara a la próxima temporada.
8: Tengo la sensación de que nosotros hemos jugado como 24 o 25 finales. Desde el primer día era una final, el segundo día era otra final, y el tercer día otra final, y sí, creo que al final pues terminas desgastado, obviamente, ¿no? Porque todos terminamos desgastados. Pero esto del fútbol, como la vida, todo es cíclico. Al final pues llegas a estos últimos partidos de temporada, pues como los jugadores que han jugado muchos minutos, que llegan con la energía ahí, que todos estamos al límite, pero que obviamente hay que seguir entrenando, hay que seguir apretando, y estamos apretando continuamente, pero después pasan 4 días, porque los entrenadores somos así, ¿eh? Pasan 3 días después del partido del Nastic, donde dices, bueno, hemos terminado, no tengo 60 entrenamientos, estoy tranquilo, pero enseguida te enchufas rápido. O sea que a nivel de ilusión, de compromiso, de ambición, pues bueno, nosotros en cuanto pase el día del Nastic, pues disparados hasta arriba del todo. ¿Por qué? Porque entendemos de que se abre una temporada nueva y que es una opción única para hacer un temporadón aquí en Alicante e ir a buscar esos objetivos y estar lo más arriba posible.
1: Bueno, pues les paraules que ens arribaven des de Alacant, amb l'Hèrcules pendent també d'aquesta recta final de temporada, sense objectius ja importants després de no poder lluitar per estar en la zona alta i evitar, això sí, un slide d'última hora per la zona baixa de la taula classificatòria. Recapitulem, com diem, jornada en joc, el partit del València està ja a vora del minut 95, tenim que arribar al 96, està l'equip de Carlos Corberán, recta final de partit, empatant davant del Rayo Vallecano. Zona baixa de la taula, recorden, el descens ja, i en segona divisió l'Oviedo amb 29 punts, el Girona, que està perdent el descans davant de la Reial Societat, estaria amb 39, el Llevant ocupant de 9 passes de descens a segona divisió amb 39, empatat, això sí, amb dos equips que serien el Mallorca i l'Elx, amb la mateixa puntuació en 39 amb 40, estaria l'Alavés, després de la seva victòria ahir davant del Barcelona, un punt per damunt del descens. Espanyol i Osasuna amb 42, Sevilla i València a hores d'ara estarien amb 43 punts. A punt d'acabar el partit en Mestalla, arribem a la fi també del nostre programa. Saben que poden seguir tota l'actualitat esportiva, que poden seguir la jornada en la nostra pàgina web i les redes socials de Onda Cero. Us deixem ara amb la informació de la brújula de Onda Cero. Salutacions, bona vesprada.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
10: En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.